ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu bie wane bɔ mpae bie wane bɔ mpae bie wane bɔ mpae da bada bada bada bada bada bada shayanda bada branda bada baba